4 gats, miques i mofato. I vegem o porro, se mal un plat. Bé, sorgi d'ahir el negre, se pal. I el nafs, criminals, llac, i el metan ho sac. Mis 4 gats, miques i mofato. I vegem o porro.